0: L'alegria de vivir, per a mi, són les llargues sobremeses dels fins de setmana a casa dos avós, però això sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a